0: Sunside. Towards Entertainment.
1: Arriba la cançó en català més important de la setmana.
2: 40.
1: Als 40.

Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Et prometo un 23 d'abril on mai t'hi faltin roses, on la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo.

0: sol.
1: Tant si ets de Stories o de Reels
2: o només dels que t'afaneixen,
1: segueix-nos a Instagram als 40.
3: Sí? La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,

0: terminas de trabajar y es el clásico, puedes terminar esto antes de irte, y lo terminas, sin horas extra. Pero eso no es lo que firmaste. Hay una palabra que sí está en tu contrato. No, N-O. No a las horas que no te pagan, no a lo que no te corresponde. Porque con Legalitas decir no es mucho más fácil. Legalitas, no te conformes. 900-100-730.
1: Buenos días. En el sorteo de Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2: 1, 14, 22, 39 y 48, soles 8 y 11.
1: Consulta si has resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda, con Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. 11. Bien jugado.
3: En verano todo cuesta tan poco, desconectar, relajarse...
4: ¡Y los frescos de Aldi!
3: ¡Al!
4: Esta semana ahorra con la banana a 0,97 el kilo.
5: Y el tomate pera a 1,45 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. ¡Aldi!
4: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
6: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
7: ¡Valorado!
6: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
7: 100% asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: La rehabilitació energètica dels habitatges és clau per reduir el consum energètic i millorar el confort tèrmic. L'aïllament de façanes o l'aerotèrmia, substitució de calderes de gas per bombes de calor, poden suposar una reducció significativa del consum energètic i de la factura anual. El simulador de mesures de rehabilitació energètica de l'Institut Català de l'Energia permet identificar les actuacions més eficients per cada habitatge. Entra a icaen.gencat.cat/setmanaenergia. Passa a l'acció. Canviem l'energia.
9: Saps que el nou Aquàrium de Barcelona celebren l'amor?
10: L'amor? A l'Aquàrium?
9: Sí, amor per compartir una experiència, amor per l'oceà i amor pels taurons.
10: Ah, Shark Lovers!
9: Exacte, un amor que es viu, no només se celebra.
11: Vine al nou Aquàrium de Barcelona i viu Shark Lovers.
12: Més info a aquariumbcn.com.
13: Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
14: Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
15: Bon dia!
16: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
17: Tranquils, que no ens avorrirem.
16: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3Cat. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
18: Els 40, el Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?
19: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do.
18: Si sona als 40, és un èxit.

0: Con los frigoríficos Liebherr tienes la garantía de tener tus bebidas frías, en picoteo a punto y espacio para todo.
1: Aprovecha los Liebherr Cooling Days en El Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
0: Vive el partido con tu frigorífico Liebherr y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
1: También en web y app del Corte Inglés.
2: Bon dia!
3: En aquesta casa sempre tens les portes obertes, perquè la casa nostra ja és casa teva. La sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
2: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra, ja disponible a la segona temporada a la plataforma 3CAT. I cada dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
4: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: Èxit, resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
9: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

Aquí estava sonant per tu el jove actor Joe Carey, que també doncs, li es dedica a la música i ha funcionat molt bé el seu alter ego musical. Això ha anomenat Dijou, que no dijous, eh? Avui és dimecres, avui és dimecres. 10:04 del matí, últim tram del despertador dels 40, que tant d'allà per tota Catalunya i Andorra, i de seguida per aquí doncs, parlarem de diverses coses, entre d'altres, d'aquest dia, eh? Avui, com a mínim, a la costa força ennuvolat i altres cosetes. Però abans, una mica d'alegria i xerinola per posar-hi colors aquesta jornada de la mà de la Rosé, de les Blackpink, la seva escapadeta en solitari, deixant de banda temporalment la banda, tot i que ja han tornat, amb col·laboració, en aquest cas, amb Bruno Mars. Aquesta ja la coneixes, és un joc molt popular a Corea que s'anomena Apatier. Game.

0: Daddy Yankee, Bizarrap. És la Music Session 0 de 66. 10 i 10. Va, avui dimecres toca respirar una micona, perquè arriba el dia menys càlid d'aquesta setmana. Des de primera hora tenim alguns ruixats dispersos que van d'oest cap a l'est, sobretot a la meitat nord, al terç nord del territori. Són irregulars, un poqueta cos en general, però poden anar apareixent aquí i allà durant aquest matí. Això sí, a mesura que vagi avançant la jornada, el sol s'anirà imposant i la tarda serà molt més tranquil·la. Pel que fa a les temperatures, avui toca en fons. Ambient molt agradable, ja ho heu notat a bon matí, amb màximes entre 23 i 28 graus a moltes comarques. Com a molt, es podrien tocar amb els dits els 30 graus cap a la zona de Ponent o les Terres de l'Ebre. Res a veure amb la calor intensa d'inici d'aquesta setmana. I atenció, perquè la nit també, avui també serà més fresca. El vent del nord es farà notar els matins, bàsicament durant tot el matí, als dos extrems, i a la tarda només quedarà tramuntana a l'Empordà. I tot i aquesta treva, que ja et dic jo que és molt curta, a partir de demà sembla que el termòmetre tornarà a aparèixer com cal, per aquesta època de l'any. Guanyarà terreny i de cara, doncs, al cap de setmana tornarem a parlar de ple estiu, amb més de 30 graus a molts punts, fins i tot a 35 graus a l'interior. Així que avui toca gaudir d'aquesta jornada de pausa. Dit això, rebassem ràpidament algunes temperatures.
1: Bona música.
2: Bona música.
1: Bon rotllo. Bon dia. Anda ja Catalunya amb Víctor de la Torre, als 40.
0: Alguns valors: 18 graus a Palafrugell, 13 a Puigcerdà, 20 graus a Tarragona i 19 a Sabadell. A ritme de la cançó en català més important de la setmana, Miqui Núñez, un altre cop.

0: Aquí estava Coldplay i la Beyoncé, un clàssico d'aquest himne for the weekend, himne de cap de setmana que encara ens queda, perquè arribi, però vulgui o no, doncs estem feliços de compartir-la amb tu en una jornada que podríem destacar que les principals capçaleres parlen d'aquesta doncs, segona jornada de les proves d'accés universitari, les PAUs, i també, evidentment, de la visita a Barcelona del Papa, Vull passar per Brianzú, Montserrat... Trajecte amb el Papa Mòbil pel centre de la ciutat de Barcelona i entrada a la cripta de la Sagrada Família per després oferir-hi una missa. Seria una mica el que ens espera aquesta jornada, Déu-n'hi-do. Escolta'm, ara mateix, per aquí, arriba de seguida, entre d'altres, l'Aitana amb Superestrella, però abans fem un viatge fins a Austràlia.
1: El despertador dels 40. Anda ja, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Cançó dedicada a totes aquelles persones que ens xuclen energia, que ens esgoten, que fins i tot poden arribar a ser tòxiques. D'això parla aquesta cançó de Tame Impala amb la Jenny de les Blackpink. És la nova versió, el remix que han fet d'això que porta per títol Dràcula i que ja trobàvem dins l'àlbum del 2025 del mateix australià.

0: Aquí estaba la Taylor Swift.
1: Llamandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre. Als 40.
0: Atenció, perquè aquesta setmana s'està visquent als Estats Units, ni més ni menys que el que s'anomena com a Apple Worldwide Developers Conference. Bàsicament, aquesta reunió, aquesta presentació que cada X temps Apple fa per presentar les novetats dels nous sistemes operatius i fins i tot els nous dispositius que publicarà normalment cap a finals d'any. I sembla que el que va prometre la companyia de la poma ara, doncs, dos anys després, es farà realitat. De fet, ha presentat una nova onada de funcions anomenades Apple Intelligence, que ja n'havia parlat, però que fins ara encara no hem vist, i que posen l'iPhone a nivell de rivals com les intel·ligències artificials ChatGPT o Gemini. La gran estrella, doncs, aquesta nova Visual Intelligence integrada a la càmera, en la que, doncs, et permetrà a partir d'ara escanejar targetes de visita, guardar contactes al moment o fins i tot llegir etiquetes nutricionals i enviar-les directament a l'aplicació de salut. Tot un gran avançament. També arriben noves eines de fotos amb la intel·ligència artificial que permet ampliar imatges, canviar perspectives, eliminar objectes indesitjats amb resultats superrealistes. I atenció, perquè les dreceres evolucionen, tornen molt més fàcils, només descrius el que vols i l'aplicació Siri, doncs, ho faria per tu. A més, la IA s'integra a les aplicacions com el calendari i la cartera amb funcions com de dividir comptes, escanejar tiquets i altres. Quan ho tindrem? Sembla que les betes arribaran aviat i el llançament global serà aquesta tardor, però atenció, perquè hi ha una frenada a la Unió Europea. Durant la presentació, el vicepresident sènior d'enginyeria de programari de software ha confirmat que a causa dels desafiaments reguladors, Siri AI, que és com s'anomena, doncs, aquesta nova intel·ligència que aplicaran en el seu sistema operatiu, no estarà disponible inicialment a la Unió Europea, encara que la signatura, doncs, continua treballant amb els reguladors per al seu futur desplegament. Apple es posa les piles a la carrera per les intel·ligències artificials i sembla que tot plegat està més viu que mai. Dit això, arriba per aquí ara mateix la Lola Índigo, que a més fa uns dies anunciaven que té cançó amb l'Anna Mena. Sí, sí, les dues. De moment ens quedem amb aquesta que comparteix amb el canari Lucho RK. Es diu El Bachatón de la L.

aquí estaba el Manuel Turizo, Blasema, Bachateta, ¿eh? Por un pendejo no se llora. Salut, mi reina. 10 minuts i arribem al punt de les 11 del matí. Tanquem el despertau dels 40. Demà tornarem ben d'hora al matí, a partir de les 6, amb el Dani Moreno, el Gall, i també amb la Cristina Bosca, a través de totes les emissores dels 40. L'últim tram, com sempre, farem un cafetó, eh? Per tota Catalunya i Andorra. Fins aleshores, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica, ok? Passa un bon dimecres.

0: Barú a la teva ràdio. Això que es diu La Graciosa. Son Quevedo i Elvis Crespo. La unió de dos artistes increïbles. Un de Canàries i l'altre l'Elvis Crespo, que és una de les llegendes mítiques del merengue, que ens ha fet ballar moltes vegades amb moltes bones cançons. Així comencem avui. 11:04, què tal, com esteu? És dimecres, família. És 10 de juny ja al teu costat. I estem preparats amb les cançons que t'agraden. Bon dia.
1: Els 40. Adrià Soler.

0: Aquesta, la Maria Jaume, una de les protagonistes de la setmana que ve, el 18 de juny, serà una de les protagonistes dels 40 Pop Clotilde de Fes al Palau Robert de Barcelona. La Maria Jaume, amb aquesta, els seus besos, una de les últimes del seu Sant Domingo Forever, un treball que parla d'estiu i que, a més, respira a qui és la seva illa, el seu poble.
1: Els 40.
0: 11:18 del matí, arriba una de les novetats d'aquesta hora. Són La La Love You, la banda que ens torna a recuperar cançons com, per exemple, aquesta, La mitad de la

0: Dos amics, dos grans del gènere de la bachata junts en un treball col·laboratiu somiat per molta, molta gent. Aquesta Valdardos. I ara, atenció a la novetat. Ella es diu Lola Tudurri. Ho estem presentant aquí als 40. Es diu Pistoletazo de Salida.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Als 40.
0: Això és nou. I

Així és com descobrim talents aquí als 40. Quedem-vos amb el seu nom. Era tot Lola Tudurri, el seu tema Pistoletazo de Salida.

0: així és com sona la música, tot el que tenim preparat per aquesta propera hora. Som els 40, tots els èxits. I mira, com som els 40, la ràdio musical líder a Catalunya, tenim una festassa preparada per al 20 de novembre, perquè tornen a Catalunya els 40 Music Awards 2026 a Barcelona. El 20 de novembre celebrarem la gran festa de la música, els 40 Music Awards Santander 2026, i la prevenda exclusiva serà la setmana vinent, el 16 de juny, a santanderesmusic.com. Només per clients del Banc Santander. Santander, si encara no ets client, fes-te client. Els 40 Music Awards 2026 Santander.
1: En este temazo de línia directa, directo al número 1.
2: Valorado.
1: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
3: El éxito está asegurado.
1: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
4: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
5: ¿400 euros?
4: Sí, te vienes a ING antes del 30 de junio, te abres la...
5: ¿400 eurazos?
4: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi...
5: ¿400 euros? ¡Guau! Wow.
4: Sí, consulta condiciones en ING.es.
6: ¿Arañazos, cortes, quemaduras leves? Donde hay una herida, Cristalmina. Cristalmina desinfecta y protege las heridas durante horas. Ni pica ni mancha. Cristalmina, como si nada. Clorexidina de gluconato de Laboratorio Salvat. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
7: Hoy, en día, más de 100 productos a solo un euro. Como las 4 latas de refresco de Cola Classic. En serio, muy bien. Día.
8: Con los frigoríficos Lieber tienes la garantía de tener tus bebidas frías, el picoteo a punto y espacio para todo.
9: Aprovecha los Lieber Cooling Days en el Corte Inglés y llévate una tarjeta regalo de 80 euros en una selección de frigoríficos.
8: Vive el partido con tu frigorífico Lieber y sus 10 años de garantía, para que no te preocupes de nada, solo de celebrar cada gol.
9: También en web y app del Corte Inglés.
10: Barcelona, 93.9.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Petardos CM. 2x1, 3x2, segona meitat de preu i 50 packs d'estalvi. Compra fins al 21 de juny i recull sense cues a un dels 300 establiments fins al dia 23. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
13: Les veus que no deixen de sonar les teves playlists ara són més a prop. Aquest estiu vine al poble espanyol i sent l'energia de Maria Becerra, el virtuosisme de Charlie Puth, el pop engrescador d'Elvis Crespo, el magnetisme de LP amb Judith Hill i molts més artistes. Del 28 de juny al 25 de juliol. Entrades a parts.cat.
14: Descubre las 5 razones para aprender inglés en WhatsApp. Empieza cuando quieras. Elige tu horario, tarifa plana, con tu tutor personal English Coach y clases súper divertidas. Y no te pierdas nuestro Summer Camp y los cursos extraescolares para teens a partir de septiembre. Por eso somos la Academia de Inglés Líder.
15: What's up? Welcome to the English Revolution.
16: Cano en concierto. El referente de la música urbana presenta Anaïs Tour 2027, la gira más grande de su carrera. 16 de abril, Palau Sant Jordi, Barcelona. Entradas a la venta en canomusic.com, mi taquilla y puntos habituales.
17: Aquest estiu, Baricentro va carregat de plans. Participa en el sorteig de Waterwall i guanya entrades dobles o passis de temporada. Descobreix les noves col·leccions de moda d'estiu i celebra el final de curs amb activitats, tallers infantils, premis i sorpreses. Baricentro, pàrquing gratuït, a 10 minuts de Barcelona. Més info a baricentro.es.
18: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
19: Els 40 al Clotilde Fest. Dijous 18 de juny a les 8 de la tarda, els 40 et portem al cor de Barcelona, als jardins del Palau Robert, un doble concert que recordaràs. Maria Jaume. I Mamaduixa. Aconsegueix les teves invitacions omplint el formulari als 40.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

End of Beginnings, sonant aquesta hora del migdia amb el Joe, aquest actor, ja ho sabeu, protagonista de la sèrie Stranger Things, que va acabar ara fa uns mesos, i que amb aquesta cançó s'ha fet també molt viral les últimes setmanes. Així engeguem aquest punt de les 12 i 3 minuts. Estem en directe, som els 40, tots els èxits. En aquest dia també molt, amb molta activitat arreu del país. Per exemple, a les facultats, totes plenes d'estudiants fent els exàmens de la SELE, per exemple, entre altres coses.

Una força increïble al nostre país. Continua sent viral, eh? Són els Sutherland passant pels 40, que han tingut unes setmanes molt, molt intenses amb les seves cançons. A més, els hem tingut amb els 40, per exemple, van estar ara fa uns dies a Nou Barris amb nosaltres, amb un concert increïble, i més sorpreses que estaran preparades per les properes setmanes, que ja us anirem explicant. De moment, aquí, a la ràdio, és el moment de punxar-vos a The Paul. Una altra festassa increïble de pop-rock. Aquí ens presenta això que es diu En Unos Años. Aquest és el migdia dels 40. Espero que estigueu bé, disfrutant del dia, aquí a la ràdio número 1.

icòniques de la indústria musical. És Madonna, que ja sabeu que està presentant el que serà el seu nou treball i ve a per totes. Aquesta és l'última. Els 40. Aquí arriba col·laborant amb Sabrina Carpenter. Madonna torna...

0: Déu-n'hi-do quina cançó d'estiu s'han marcat aquests dos, eh? El Quevedo i l'Elvis Crespo amb això que es diu La Graciosa, una de les que trobes a Bafio, al Bafio, a l'últim treball del Quevedo, aquest tio de Gran Canària que ho està rebentant moltíssim i que des de la setmana passada està al número 1 i ningú el mou, eh? Ja porta dues setmanes liderant la llista més important del país, el del 40, l'Uno Coca-Cola. Què tal? Com estàs? Hola.
1: Els 40. Els 40. Adrià Soler.
0: Com sempre, acompanyant-vos aquesta hora, aquí als 40, al matí dels èxits, ara amb una mítica de l'Eva, aquest Como si fueras a morir mañana. Així és com escoltem la música, com la disfrutem a la ràdio número 1. Gràcies per connectar amb nosaltres.

és la festa que sempre ens proposa el Miqui Núñez, un d'aquells artistes que sempre que apareix a l'escenari amb un somriure ens transforma la vida. El Miqui Núñez, cançó de la setmana, amb això que es diu Un altre cop. Una de les meves favorites aquests dies aquí als 40. Avui...

de fet, a tota Catalunya, amb aquesta visita del Papa, que ara deu estar camí de Montserrat, avui dia intens també per ell, que no para, tu. Un bon tour que està fent per tot el nostre país. Aquesta tarda ja ho sabeu que estarà a la Sagrada Família. Així que dia també de mobilitat complicada a la capital catalana.

0: Quina revolució la que ha portat aquest any el Joe amb aquest End of Beginning, en què comencem nova hora aquí, tarda de dimecres. Molts ànims amb la selectivitat, també amb la visita del Papa a la Sagrada Família, i aquí tenim tots els èxits a la ràdio musical líder. Cançons que no faltaran, com per exemple aquestes que et proposo. Va, acompanya'm, que ho passarem d'allò més bé. Connectarem amb el Nexo, amb el Nil Moliner i el seu Me Acuerdo de Ti, el seu Nexo 01, que a mi m'encanta com sona i també amb ganes de gira del músic de Sant Feliu de Llobregat. També farem sortir els ullals, perquè arribarà també el Dràcula de Tame Impala amb Jenny. Aquesta cançó que ja està pujant molt per la llista, ja està a la quarta posició de la mateixa. I també potser una cançó que li dedicaries al teu enemic més important. I que trobes en un dels àlbums del 2025, que va sortir a finals de l'any passat, com és el Lux de la Rosalía, la seva Perla, i moltes més, com el Benson Boone, com la Zara Larsson, com el Miki Núñez, o ara la combinació de la Lola Índigo amb el Lucho RK.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: Arriben amb això que es diu el Bachatón de la L, i a més, tota la setmana són candidats a entrar a la llista dels 40. Dimecres, aquí als 40, t'acompanyo fins a 6. Jo sóc l'Uri Mora, va pujar el volum.

0: és que l'estiu ja s'acosta poquet a poquet i amb moltes ganes. I això es nota amb el nostre voltant, com van canviar les vibracions quan veus que el sol cada dia és més fort, quan les temperatures més elevades, quan tens més ganes de descansar de la feina, de la universitat o de la selectivitat, i que tens ganes d'això, de descansar, i que tot es recordi aquella època de sol, de platja, de muntanya, de piscina, de descansar, i de prendre't un gelat davant del mar, lo típic, no? I és que també les cançons que sonen per aquí et porten aquells moments, perquè, per exemple, la Zara Larsson, que ara feia referència a l'estiu, o la que arriba a continuació és el Miqui Núñez, que aquella més estiva el que feia els passejos per la Costa Brava i anar de pals a Begur.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: És el tema que ens proposa per aquestes dates una persona que fa de tot. Actor, presentador i, a més, també, òbviament, cantant. Això es diu Un altre cop, sonant quan passen 2 minuts a 4:45.

Els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.

0: és que no deu ser del tot fàcil enamorar-se d'una superestrella i no poder fer una vida normal, el que li passen a moltes persones, com potser també li ha passat a l'Aitana. Així ho canta amb el seu Quart Azul, una de les cançons d'aquest any, sense cap mena de dubte. Va, seguim endavant aquí als 40.
1: El som és nou. Els 40.
0: I ara que estem a 3 minuts a 4:45, et desitjo una altra vegada, i ho aniré fent durant totes aquestes 2 hores, molta sort a la selectivitat que va començar ahir, que acaba demà, o també si tens examen de qualsevol altre tipus. També si estàs a la feina i necessites una mica d'energia, aquí estàs en bona companyia amb èxits com, per exemple, el Reels B. També passarà per aquí els Coldplay o la Taylor Swift. O abans que tots ells, ja l'escoltes per aquí. El Dràcula, Tame Impala amb Jenny des de la quarta posició de la llista.

La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. Bam.

0: Hem recuperat un número 1 de la Taylor Swift i això que en té un munt. Això és el seu We'll Never Ever Getting Back Together. I ja tens sonant aquí a la ràdio musical líder. I saps que arriba també en res per aquí? Entre res, el Manuel Turizo, també l'Anna Mena amb la Belinda, amb l'Emília, o també una de les veus més impressionants del panorama, com és l'Adele, amb un tema molt mític de l'artista internacional. Però abans va un que, mira, va estar justament ahir cantant a l'Estadi Olímpic i els companys a la visita del Papa de Roma a Barcelona.
1: Tots els èxits. Els 40.
0: I que més també va estar amb nosaltres ara fa uns mesos, al setembre, a les festes de la Mercè de Barcelona. Et parlo del Beret. Això és el seu Nadie Más Te La Cree.

0: canviar les carites tristes per carites alegres. I que la música té aquest poder, és reparador d'energia, de connectar i, per exemple, cançons que aquest estiu ho peten o ho estan petant o petaran. En res, la número 1 que porta dues setmanes consecutives i que es porta directament cap a les Canàries passarà per aquí, o també el més nou dels Lala Love You, també la Katy Perry, o també anirem cap a Colòmbia amb la Bichota, amb la Karol G. Ara va, una veu d'aquestes impressionants que sempre que sones, a mi almenys em posen tots els pèls de punta del cos. Et parlo de l'Adele i un tema mitiquíssim de l'artista és aquest Rolling in the Deep.
1: Els 40, Uri Mora.
0: I una cosa curiosa és que mai va arribar a ser número 1 de la llista dels 40. Molt fort, eh?

0: potser estem davant d'una de les cançons d'aquest estiu 2026, La Graciosa, que ens porten cap allà, cap a les Canàries, al Quevedo, amb l'Elvis Crespo, que a més porten dues setmanes a la primera posició de forma consecutiva, que si faran tres de consecutives, sortirem de dubtes aquest dissabte a les 10 del matí amb el Toni Aguilar.
1: La Graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Amb això comencem nova hora als 40. Mira, parlem d'una possible cançó d'aquest estiu 2026. Aquesta va ser, sens dubte, una de les cançons de l'estiu del 2024. La Karol G amb el seu Si antes te hubiera conocido. La bitxota, que en res, l'escoltem sencer aquí, als 40. I per què no, la cançó de l'estiu pot també venir a ritme de bachata. Romeo Santos amb Prince Royce amb el seu Dardos, disc conjunt, i una gira que també passarà per l'estadi de l'Espanyol d'aquí pocs dies. I també et portaré una cançó que és candidata a entrar aquesta setmana a la llista. El pistoletazo de salida. Ell és la Lola Tuduri. Està entrant molt fort i trepitjant ben fort en el panorama musical i segurament l'escoltarem a parlar moltíssim en els propers mesos i anys de la indústria. Estic convençut. I moltes més, com Álvaro de Luna, com també el Maluma, com també passarà per aquí el Sopa de Cabra, o ara... Atenció, que arriben els Lala Love You.
2: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: Aquesta també és candidata per entrar aquest proper dissabte a la llista dels 40. Es diu La mitad de la mitad. Doncs va, que aquests sempre fan molta festa per aquí.

0: hubiera conocido. Això ho cantava la Karol G fa un parell d'anys i així també la cantarà l'any que ve, el juny del 2027, perquè per fi ve a gira a casa nostra. Ho farà a l'Estadi Olímpic i els companys, dos dates i els 40 com a emissora oficial. Per tant, també estem ja comptant els dies, que ara falta pràcticament un any, per tant, estarem així comptant fins que la puguem veure a la bitxota sobre un escenari. Els que, ens hem vist moltes vegades sobre un escenari, perquè ja porten 40 anys de trajectòria, són aquests que arriben a continuació i, a més, fent un documental explicant molt al detall el seu dia a dia, les seves relacions personals entre els membres de la banda, que jo et recomano moltíssim que el descobreixis. Et parlo del Sopa de Cabra, que també hem volgut fer un homenatge a una de les seves cançons més mítiques, com és el seu Camins.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: I per això s'han juntat de la Su i del món DJ. Això es diu Camins, Somnis i Promeses.

0: quadre a la paret on tu tires dardos. Així ho canten el Romeo Santos amb Prince Royce, príncep rei de la bachata, que es porten aquesta cançó conjunta, no només aquesta cançó, sinó tot un disc conjunt que han fet. I que més trobes a la segona posició de la llista dels 40, encara que ja ha estat algunes setmanes la número 1 de la llista, perquè, segons dubte, ha sigut un dels grans temes d'aquest 2026. També, per què no, una de les cançons d'aquest estiu que ja estem arribant. I va, molta sort amb la selectivitat que ahir vau començar i que, vaja, que en res, demà ja la teniu al sac i us esperen després unes setmanes, molts dies, espero, de descans, de vacances, de relaxar-vos i de que no pari mai la música. Aquí ja saps que els 40 sempre 24-7, tens tots els èxits i ara arriba una cançó que, de fet, el dissabte pot entrar a la llista perquè, de moment, és candidata la Lola Tudurí amb això que arriba que es diu Pistoletazo de Salida.
1: El nom més nou. 40.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu.
1: Desfilada a Milán. Con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando.

agafant el folclore espanyol i portar-lo a l'actualitat amb tocs molt moderns de música urbana, eh? El Fet Tangana ho va fer amb el seu madrileño i concretament amb aquesta cançó es nota moltíssim aquesta essència amb el seu Demasiadas Mujeres. Sonant aquí a la ràdio musical líder, que estic pensant que estaria molt bé que el Fet Tangana s'animés a tornar amb noves cançons i nou àlbum. Estem esperant i expectants. I va, que en res ens tirem amb paracaigudes amb la Samurai. També passarà per aquí el Juan Magán amb l'Omar Montes amb

0: Una persona que està fent concerts rere concert, rere concert a Madrid. Primer va fer dos a Barcelona, on ja va haver-hi col·laboracions, com per exemple la Bad Gyal, i ara a Madrid n'ha portat altres, com per exemple el Mike Towers, el dissabte passat, que jo vaig poder ser, va venir a l'Eladio Carrión, i qui sap si en algun d'aquests que falta es porta amb ell al Jaico, perquè t'ha junts al seu de Kitty. Et parlo, òbviament, del Bad Bunny, que fins i tot va reunir-se amb el Sant Pare el dilluns en el Bernabéu, que jo no sé com va anar això. A saber què s'havien dit, Adrià Soler, què s'havien dit? No té, no saben a contestar. Amb això jo m'acomido de vosaltres. Us deixo amb el Karina Herrero, que arriba entre moltes altres, amb el Joe, amb el De Paul, amb The Weeknd, o amb el Ryan Castro, amb el Capo. Tu i jo ens tornem a escoltar demà a partir de les 4 de la tarda. I atenció, que vagi molt bé la selectivitat demà, que ja acabeu. Per tant, ànims, i ja la teniu al sac. Adéu-siau, molta música sempre.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Però va, una última cançó de regal. El Halo de la Beyoncé. Demà a partir de les 4, qualsevol cosa, @els40 o @uri_mora. Allà ens trobem, pel que vulguis. I perquè sempre tinguem música a la vida.

Els 40. Tots els èxits. Totes les novetats. La llista dels 40. Entrevistes, concursos. Els 40.cat. El web dels 40 en

Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre.

0: cançó es diu End of Beginning, protagonista ara mateix dins la nostra fórmula musical número 7 actual de Del 40 al 1. Aquesta cançó que, de moment, es manté respecte a la setmana anterior en aquesta posició gràcies a les votacions i amunt i avall, de moment es manté. Abraçades enormes de l'Adrià Ortega fins al punt de les 10 de la nit amb Justin Bieber, amb La Love You, també Dani Martín, Bizarrap i Daddy Yankee, o, per exemple, una de les clàssiques de Sia, protagonista en res aquí des de qualsevol de les freqüències d'aquesta casa. Estem a dia 10 de juny del 26. Hola, hola.
1: Els 40, Adrià.

programa de les novetats en català cada diumenge a les 6. I aquest és el cas de la cançó que et proposo ara mateix. Ens acostem a dos quarts i ho fem amb la més home de Lala Love You. És el La Mitat de la Mitat, és una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista. Vota-la amb l'etiqueta Mi Voto 40 Lala Love You. Mi Voto 40 Lala Love You. Això és completament...

Taza de salida, per exemple. Doncs sí, és aquesta, és aquesta. Aquesta és la cançó que et poso fa uns quants dies. És la Maica i la Laura, que m'escolten des de Lleida, ciutat, i a veure si la puc posar doncs, abans de l'escola. Sí, aquesta és la més nova de Lola Tuturi. Lola Tuturi és el pistoletazo de salida, és una de les nostres candidates oficials per entrar a la llista Mi Voto 40 Lola Tuturi.

0: no m'extranya perquè és una de les més aclamades a nivell internacional, és per la nostra estimada Taylor Swift amb el seu èxit, que és la 14 actual de Del 40 a l'1, una de les cançons més importants de la nostra llista d'èxits, que ja porta un grapat de setmanes, compartint el ritme de la Taylor. Seguim endavant més històries amb Kiara Oliver i també Sebastián Yatra i Mike Towers, que escoltaves al seu pareja de l'any. No marxis, no desconnectis. En res, més cançons, més èxits, 24-7.
1: Si és un èxit, sona als 40.

0: El do it yourself està bé.
1: Rutines de skincare també.
0: O els dubtosos tutorials de com fer milions sense moure't del sofà. Però a TikTok hi ha molt més. Segueix-nos i descobreix tot el que t'oferim als 40.

No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Els 40.cat.

i ballant aquest show que es diu Fuego és Eleni Foreira, número 1, va ser en el passat, la del 40 al 1, una de les cançons que va arribar al capdamunt gràcies a les teves votacions, i que ara mateix repassem en aquest 10 del 6 del 26. Abraçades a l'Adrià Ortega fins al punt de les 10 de la nit, amb Pablo Alborán, Ivo Max o abans, aquesta, l'última de The Paul, això es diu En unos años, és nou.

Càtedra, Romeo Santos i Primrose, que te l'estem proposant aquí a la ràdio i també els nostres esdeveniments, com per exemple els 40 On Tour, la festa de referència a la teva ciutat o poble, que evidentment el proposem aquesta cançó i diferents des de la nostra llista i cançons que em demanes també des de les xarxes socials. Ens acostem cap a les 10 i ho fem amb el més nou de Madonna i Sabrina Carpenter, que és el ritme del seu Bring Your Love 23.

0: Aquesta és la número 9 de la setmana aquí, des dels 40, des de la ràdio musical número 1 tot el territori, amb això que es diu Ayer la vi, Juan Magán i Omar Montes, número 9, número 9 de del 40 al 1. T'he acompanyat des del punt de les 8, fins ara mateix ens acostem a les 10 de la nit, amb una de les meves preferides que ve a continuació, de Post Malone i 21 Savage, el seu rockstar. Oh, com m'agrada aquesta cançó, m'encanta.
1: Els 40, Adrià Ortega. Els 40.
0: Va ser un dels hits del passat d'aquesta caseta, del 40 al 1, aquesta cançó de Post Malone que es diu Rockstar. Se'n posa la pell de gallina. 10 del 6, família, bon dimecres, que vagi molt bé. Oh.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.